kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide, va kide,

kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va kiri, va